0: down.
1: Vos tleis er terra in 10 minutos eilas nuf. El club de Balapai Lumnezia è in una crisi sportiva. La stadion Vergeda era l'equipa una la terza liga, faceva buona figura. Los eren las ligas regionales venidas reorganizadas. Els Lumnezians en se centai alla quarta liga. Se antri in miserable start. Sen els os giusum la tabella vide combatter encontr la relegazion. Els in prem 6 giugs de la stadion, els Lumnezians fac 4 gols a 4 punts. El trenader Marco